Llegaré. Sí, que jo estic pau de nuevo Broadway, que ve. Sí, sí, sí, en D, 96.9. Si pot polir dur, si pot nu, s'havia de dir vi, polir de mi.